0: Și York tumaje cun amiez il ur. Vostat lais erter las gratulaziun sein 20 minutas sei las duas. Messagis vai su niuna dins al telefon e tot rossai, vas usce ciu mondo quai no, ce nos vain gratulau de tot quels ce vus levas. Usce resta mon la demanda ci asce salgra de las entradas del bon engedina. Adots se quai. La Ursina Zanetti de Vico Soprano che festive shots si occurrentava l'anniversario cordiale gratulazion. A con quai se l'emissione de dots al 14 de Cercadur 2026 l'emissione de las gratulazions a fin al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de tot els jubilaras e de tot els jubilars. Io decia dia, mio nome è Angela Hendry, je vist vos vinavaun in bide.
1: RTL, las gratulations. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.